Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castells. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: that first.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país.

Molt bon dia. Benvinguts en aquest espai de dimarts a la nit. Avui és darrer dimarts d'aquest mes de setembre, que n'ha tingut 5, eh? Van tenir dia 1, que va començar el mes, dia 8, dia 15, dia 22 i avui dia 29. Sant Miguel, Sant Miquel, que felicitam des d'aquí a tots els miguels que mos puguis estar escoltant. Demà direm adeu en el mes de setembre del 2026 o 25, com estic jo.

Estic molt malament. Bueno, seguim tenint aquesta humitat damunt nosaltres. Vamos, d'estiu, d'estiu. Anant ben d'estiu. Sí que... sí... tenim roba de tardor. No sé si l'aprofitarem.

compartiran 2 hores i mitja, si te ve de gust. Dins aquest espai des dimarts en Nanini, els dematins de ràdio, el castell, l'emissora municipal.

I com que mos passa, estem sempre de veres, però quan som aquí mos passa molt ràpid també. Bueno, tenia que anar a firmar cosa aquí a l'Ajuntament i he tingut que anar molt ràpida i... I bueno, vam ser ara molt relajant i podem seguir en l'espai, en el programa.

escoltem una musiqueta i després seguim amb el diari. Serà la veu d'Anna Maria Dolores Pradera, primera, segunda i tercera.

venen. Passant ses nacionals. Cultura i espectacles. Curs 2026-2027. L'EAT ofereix a la seu de Mo i Ciutadella nous itineraris per adults, infants i joves, reivindicant la formació escènica com una eina fonamental per al desenvolupament cultural de l'illa. Escola d'Art Dramàtic, molt bé. Teatre d'Esborn, triple gran cita per cap de setmana, circ, música de cambra i cine de primer nivell. Dalia porta el tou Tuga a Gràcia. I obres de l'artista es poden veure en el Club de Jubilats de Ferreries, la pintura d'Elias Gomila, en una mostra. L'exposició es pot veure fins dia 31 d'octubre a Cas Jubilats. Aprovechar a la geodiversitat. L'illa celebra aquest divendres i dissabte el Dia Internacional de Diversitat Geològica, amb entrevistes a experts i dues excursions. El tipus de roca i el sediment a Menorca tenen dos passatges units per una falla que passa per Port de Mont. L'exposició dels 25 anys d'Alba arriba a Es Castell. Exposició que commemora els 25 anys de l'associació Alba de dones que padeixen i han patit càncer de mama ha arribat a la sala del Solellet d'Es Castell. Divendres se va realitzar la inauguració d'aquesta mostra que ja ha passat per diverses poblacions de Menorca. Diferents fotògrafs mostren la realitat d'aquesta malaltia. Inici curs de l'equips de la Mare de Déu. I ja passarem, bueno, com sempre, les seccions habituals. Que significa uau. Cartes Mari Carmen. L'història de la indústria de Menorca. El progrés de la indústria bisutera després de la Guerra Civil, segons la Cambra de Comerç, per en Alfonso Méndez Vidal. Bueno, i anant pels temps, avui el sol mos ha sortit a les 7:35 i s'ha posat a les 9:33. Podem arribar a una temperatura màxima de 29 graus i una mínima de 22. Cielo nuboso. Ha cubierto con baja posibilidad de alguna precipitación ocasional, teniendo durante la tarde a predominio de cielo poco nuboso, temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso, viento moderado del suroeste, amainando por la tarde a flojo del sur. Vamos, sur, sur, sur. Y nos dona la mateixa temperatura per demà i per dijous un grau menys i possibilitat de pluja i divendres i dissabte també, però bueno. Bueno, ja t'ho diré, si plou, eh? Ja en ratllarem. Bueno, i direm adéu, mos han deixat en Joan Martí Pons Mercadal, falleció cristianamente dia 25 a l'edat de 63 anys. El velatorio tendrá lugar hoy
el día 29 a las 11 a las 13 horas en el tanatorio municipal de Mau. Y Sisca Moll Benejam, viuda de José Ferrer Benejam. El funeral tindrà lloc avui dimarts dia 29 de setembre a les 19 hores a l'església de Sant Esteve, Ciutadella. Pues, en pau descansin aquestes dues persones, aquest senyor i aquesta senyora aquí. Deixam ja per acabat el diari, eh? Que repassar que hem fet ràpid.

tindrem que creure amb el refran de que per Sant Miquel hi ha aquest veranillo de Sant Miguel, eh? Us diu que és molt raro que no el faci cada any. Menut 5 tinc. No me'n sabeu de... Luis Miguel... Soy lo prohibido.

0: vive.
1: Molt durar em pogut llegir i veure en el setmanal d'aquesta setmana un reportatge que hem fet d'ell, d'en Rafael.
0: De tu amor, yo soy aquel que por tener...
1: Perquè estrenarà una sèrie que ell ha supervisat, que això és molt important, perquè fan biografies, escriuen, però quan no, hi ha el propi interessat, bueno, poden posar coses que potser no s'ajusten a lo més real. Però estiguent ell darrere, pues, ja té un altre... Bueno, un altre caire de com s'ho pugui posar, creure un poc més. El títol serà Aquel.
0: Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel.
1: En Rafael, que ara pas maig passat mos va fer 83 anys. Aquestes cançonetes que posarem seran molt, molt especialment per a Miguel Martorell, per el dia del teu sant, Miguel, que sí que és un dels teus cantants, a més de molta música. Sí que passis un molt bon dia, Miguel.

Doncs el tindríem que felicitar també avui en Rafael, perquè ell realment és Miguel Rafael Martos Sánchez. Como ayer estuve enamorado de ti. Ja saben, casat en Natàlia Figueroa, matrimoni.

0: Mos va representar dues vegades a Eurovisió en el 66 i en el 67.
1: Perdóname si ves.
0: Adiós, soy aquel. I hablemos de l'amor.

No sé si va ser el primer espanyol, però quasi diria que sí. En el 67 va actuar a la sala de Madison Square Garden a Nova York davant de 48.000 persones. I en el 82 va rebre el disco de Uranio per 50 milions de discos durant la seva

0: encara que no va ser d'ell, aquesta cançó.
1: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
0: Ja saben, de Nadamo, eh? Però ell també la cantada molt i l'identifica també un poc.

0: perder la memoria.
1: Bueno, i per acabar posaré aquesta, mentre tenim una convidada que s'assegui.
2: Vale, que me guapa, que deixo la mà.
1: Ell diu que sigui siendo aquel, i nosaltres li desitjam que sigui aquell durant molts anys, mentre es pugui aguantar, que ja som 83 i... que tingui salut i que el puguem sentir, i que gravi o que faci el que ell li sembli.
3: Y muere cada noche un poco, que vuelve a equivocarse. Vuelve a levantarse.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Està fort?
1: Sí.
0: T'ho poso un poc més fluix?
1: Sí.
0: Ara?
1: Hola, molt bé.
0: Bueno, pues tenim aquí a la presidenta del Club de Jubilats, ja saben, Nabel, i us explicarà un poquet ja el del mes que ve, perquè ja és dijous.
1: Sí, és dijous, perquè ara nosaltres ja començam les activitats a principi d'octubre i jo ara us diré el que tenim en marxa.
0: Ja comença el curs.
1: Ja comença el curs. Però encara fa molta calor, però bueno.
0: Claro, bé.
1: Però
0: ja arrencam.
1: Sí, ja arrencam. Diumenge, ja sabeu que hi ha joc de
0: Diumenge
1: hi ha el bingo,
0: sí,
1: que comença a les 4:30, fins a les 7:30, més o menys. Després tenim ball en línia, que ara també comença, a l'octubre, que és de 9:30 a 10:30. I després, si hi ha qualcú que es vulgui apuntar, es pot apuntar. Que vinguin al club, si fa ganes de ball en línia, ho poden provar, si va o no va. Que vinguin al club i s'apuntin. Que han de ser sòcies, però,
0: Vale.
1: Han de ser sòcies. No hi ha cas que tinguin 65 anys que poden ser sòcies protectores. Saps què vull dir? Però han de ser sòcies per anar en el ball de línia.
0: De 9 i mitja a 10 i mitja és dilluns.
1: És dilluns, sí. Després, dimarts, de les 5 a les 7, hi ha la professora de Pilar Pons, que és de costura. Que hi ha
0: pintura,
1: les que vulgui fer un doblec, una brusa, el que vulgui.
0: El que vulgui
1: també poden venir allà. El que passa que tothom ha de ser soci.
0: Sòcio.
1: Després hi ha els dijous de 10 a 12 la professora Antònia Melià, que és de manualitats.
0: Molt bé.
1: Ganxet, bueno, fan punt.
0: Punt, molt bé.
1: El que vulguin, també, si volen venir, també.
0: Calça, el millor,
1: sí,
0: eh?
1: No, calça. I després les xapes aquelles de les Coca-Coles,
0: sí,
1: fan un bolset molt guapos, ah, també.
0: Mira.
1: Sí, tenen molta manya.
0: Tamanya.
1: Sí, i aquest és de les 10 des de matí fins a les 12 del migdia.
0: Molt bé. El dijous.
1: El dijous. Després, el dimecres, que el coro ara comença, de 6:30 a 8. La professora és la Merce i també mos falta gent.
0: Veus.
1: Mos falten veus.
0: Molt bé.
1: Primeres i homes, principalment, bueno, tothom,
0: sí.
1: Però bueno, el que mos falta més, ja t'he dit que el que mos falta més és això. Després, dilluns i dimecres, hi ha espart. De les 7 fins a les 8:30, que és en Josep José Sánchez, que fan espart, fan senars, fan, bueno, de tot. Si qualcú vol venir, cobrim dilluns, ai, perdona, dia 1, que és dijous, de portes obertes, i faran un poquet de demostració.
0: Molt bé.
1: I si volen venir, poden venir. Després hi ha els dijous i divendres els jocs de taula, que és de matí, de 10 a 12.
0: 12, sí.
1: I després dimarts i dijous fem de 5 a 7 jocs de taula.
0: De taula.
1: Rumi, cartes, el que vulguin. Domino, el que ens agradi més. És que bé, estem en possibilitat de el que vulgui, que tenim aquest horari per fer això. Després aquí veig dijous que de 5 a 7 hi ha cau de ronda, que és un
0: joc de cartes.
1: Joc de cartes, que és molt guapo. Bueno, jo ara vaig anar a l'O, que vam fer...
0: Ai, vaig veure les fotos.
1: Vaig anar a l'O i vaig anar a jugar, I molt bé, la veritat que molt bé.
0: Que jugàveu, feu com un campionat amb els...
1: No, campionat amb els clubs.
0: Amb els clubs, molt bé.
1: Amb els clubs.
0: Vaig veure si vaig dir aquí i va qualque cosa.
1: I va anar molt bé. I fem, cada club fa, per exemple, fa cartes, un altre fa domino,
0: l'altre
1: fa rumi, Per això cada club fa diferent.
0: Molt bé. I us se presenten, per exemple, a Valtrut, si duieu es de Carter, de Rumi, que sigui?
1: Són dues persones i un acompanyant.
0: Molt bé.
1: Eh?
0: Molt bé.
1: Després, després hi ha això d'inglès. Hi ha un inglès aquí ve que ratllen coses en anglès. No sé qui té nom això aquí. Però, bueno, si hi ha un vols prendre anglès, hi ha aquests senyors anglès i aquests senyors que aquí van ratllar.
0: Conversació. Te fan unes, un perquè entenguis un poquet, suposes, ja. Bueno, que te puguis... Molt bé.
1: És de 11 a 12.
0: A 12. Això és els dilluns.
1: Els dilluns. Després aquí hi ha el ball en línia. No, perdona, el ball d'en Reinés.
0: El dissabte.
1: Perquè el ball de línia jo no te l'he dit encara. Sí, ja t'ho he dit. El dissabte hi ha en Reinés qui ve a tocar, qui és de 6:30 a 8:30. Però aquesta setmana té dues, dia 3, dia 10 i dia 7, que començarà a les 6. Perquè ell té cosa i me va demanar si podia, jo li vaig dir que sí. Però després serà les 6:30, 8:30.
0: 8:30, molt bé.
1: Després, ara aquí també hi ha a ioga.
0: De cadira.
1: Que per restaurativo.
0: Sí.
1: És una, tenim una...
0: Una professora.
1: Una professora nova, a ioga. Sí, serà ioga en cadira. Demanarà, per exemple, si aquí venen a ioga, demanarà que vostè que li passa, jo me fa mal un genoll o jo me fa mal un braç, però li demanarà el que li passa en aquella senyora i ella després de Montelló farà el ioga que li sembla, que li sembla
0: que li pot anar bé.
1: No és cap compromís, poden venir a provar. Nosaltres això és dia 1
0: d'octubre.
1: Octubre, aquí també hi serà i farà una horeta i quart i us ho mostrarà.
0: Que això és aquesta jornada de portes obertes que tindreu,
1: sí,
0: dia 1, que és dijous.
1: Sí, que és dijous, que és el dia de
0: ser gent gran.
1: És el dia de ser gent gran. Després hi ha aquí, està una jornada oberta, els que no sigui soci poden venir, poden veure si agrada o no agrada, totes les activitats que fem. El de matí començam a les 8 del matí, fins a la 1, hi ha els homes que juguen a cartes, a dòmino, i després des de que vespre nosaltres obrirem a les 5 des de que vespre fins a les 8.
0: Molt bé.
1: I farem les activitats aquestes.
0: Aquestes per mostrar, pues,
1: ioga, espart, i després, el darrer de tot, fem una petita bereneta i un poquet de ball. No hi haurà en Reinés, però bueno
0: bé.
1: Ja, per passar una estoneta.
0: Molt bé.
1: I a les 8 tancarem el programa.
0: I per la bereneta se tenien que apuntar, sí, ja, o se tenen que apuntar, sí, ja. Ahir troc eres darrer dia.
1: Ahir eres darrer dia, va ser dia 25 fins dia 28.
0: Sí, 28, sí. Perquè hi ha places limitades,
1: sí,
0: clar,
1: si
0: com
1: no,
0: lògic.
1: No
0: hi cabríeu.
1: No hi cabríem.
0: Vull dir que ja està complet,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, si vingués qualque senyora, podem dir
0: ja,
1: que això...
0: Col·locarien a qualque banda, clar.
1: Col·locarien a qualque banda, però jo em sembla que això pot ser molt guapo.
0: Hombre,
1: perquè,
0: sí.
1: Perquè si hi ha vegi el que fem.
0: Que
1: ho fan tots els clubs de Menorca.
0: De Menorca, aquest dia.
1: Tots els clubs. Perquè és el dia de ser gent gran. I m'ho exigeixen. La federació m'ho exigeix que han de fer coses.
0: Fer una activitat per demostrar, bueno, per mostrar el que se fa en aquell club.
1: En aquell club.
0: Que em sembla molt bé, que feis moltes coses. Vull dir que cada dia hi ha cosa.
1: Cada dia
0: hi ha una activitat, de la qui vulguis.
1: La llàstima és que la gent no col·labora, falta gent. Per exemple, de que més a Cartes podia venir, tenim dues taules i en poden venir 5, 7,
0: sí.
1: No sé, saps què vull dir? Però bueno, això és la gent. Perquè
0: sí,
1: mos demanen que la gent no segui que esteu a la butaca.
0: Ja.
1: Mos demanen, saps què vull dir?
0: Que facin cosa, que facin cosa, que som mateix, que tanta tele i tanta...
1: No, fan
0: dues novel·les seguides i la tele
1: no volen,
0: i enrotllen.
1: No volen que la gent gran segui tant.
0: Ai, bueno, Déu meu, però...
1: Cadu.
0: Claro. Es de matí, lo millor no fa tanta vessa sortir perquè ja ho surts a comprar, ho fas aquí i ja fas més coses. Sí. Pues de que vespre ja costa més que la gent surti. I sobretot en hivern.
1: En hivern.
0: Però bon. Bé, jo crec que hi ha moltes coses.
1: Fem el que puguem.
0: Feis obligació, perquè el que dius, hi ha molta cosa, jo aquest estupendo, es cosí, que sempre
1: té... Tota gent, i es ganxet.
0: Es ganxet.
1: N'Antonita Miliata Carmelià fa unes coses boníssimes, precioses, i la gent s'ha tret, i va venir una senyora, que pobre, dic, clar, que pobre, vostè vingui, i això.
0: I després, ja no tan sol el que prens, que ratlles, que trobes un, trobes l'altre...
1: Una conta un xiste, l'altra conta una altra cosa i així passam.
0: Molt diferent, t'enteres.
1: Una altra cosa, nosaltres ara dia 27 d'octubre, l'anem d'octubre, nosaltres fem el campionat, bueno, de jocs i fem puzzle i naval a badar. Això som, ara tot, nosaltres telefonarem en el club.
0: Ah, que venguin al club. No sabia si era entre altres,
1: no. Això és la trobada que fem de tots els jocs. Però nosaltres som els darrers, enguany, que fem, que tancam.
0: Després l'any que ve, tornarem, començarem
1: de nou. I nosaltres enguany ens toca puzzle i no val a badar.
0: Vale.
1: I això vull dir que nosaltres tenim els puzzles, tenim a tot, però tothom ja fa que nosaltres telefonarem a tots els clubs de Menorca i diran, mira, fulana tal bé, i això, i m'ho juntam, unes 50 o 60 persones, però que clar...
0: I quan se fa, quan que va passant un...
1: Un en l'altre.
0: Un se va quedant eliminat i fins que queda molt bé.
1: Els puzzles, això que és un de 50... un de 100 i l'altre un de 200 i el que cabri primer haurà guanyat.
0: Ah, claro.
1: Perquè clar, és un puzzle, aquí a vegades...
0: Però un puzzle per una persona?
1: Per una persona. Però bueno, si tu fas puzzle, si tens una ajudanta, pots tenir.
0: Ah, vale.
1: Saps què vull dir?
0: Claro.
1: Vull dir, hi ha gent que va molt ràpida, però en quina és jo...
0: Hombre, segons la vista i segons el que practiques, també va bé.
1: Nosaltres en guany ens ha tocat això. L'any passat ens va tocar el rumi. Un altre any el domino, un altre any el truc. Cada
0: molt
1: any fem una roda de tot.
0: Pues molt bé, perquè bueno, hi ha aquesta competició que és agradable també, és una xalada. Molt bé.
1: Ho passam molt bé. I no sé, també que et dona...
0: Pues, jo m'ho quedo aquí, Abel, us unaran diguent els companys i jo mateixa, i després, si després vols passar per dir el dia aquest o m'ho fas recordar del dia que teniu aquest campionat,
1: el
0: mes que hi ve, ja si cas vens...
1: No, perquè és aquest mes, és dia 27 d'aquest mes, a l'octubre.
0: D'aquest mes? Aquest mes no és d'octubre.
1: No, jo te faig...
0: Tu m'adus el de l'octubre, sí.
1: Perquè acaba demà.
0: Vale. Vale.
1: Jo te duc a fora d'octubre, això són les activitats d'octubre.
0: Vale.
1: Qui és quan començam les activitats?
0: No, era per dir-te que com que és a finals i després, com que aquí no ho està posant,
1: No. És per això? No, això ja ho dic perquè, com que clar, ja tenim els campionats.
0: Vale.
1: Ja tenim tots els clubs i tenen les dues persones per venir a jugar.
0: Molt bé, ja està tot això, ja està tot aclarit.
1: No, està tot, però veus, ja ho dic, per si no, si fa ganes venir a jugar tot l'any i fem un campionat, tu guanyat, però vas
0: corregir. Molt bé.
1: Aquests dos han guanyat, anem a jugar a fora,
0: allà on ho diguin. Molt bé, doncs molt bé, Bel, que...
1: I després també dia 23 d'aquest mes... va haver la trobada de la gent gran.
0: Ah, sí.
1: Que van ser 818 persones.
0: És molta.
1: A Sant Lluís. Una monada.
0: Una monada, molt bé.
1: Molt bé.
0: Unes paelles bones, perquè per tanta gent...
1: Molt bé.
0: On t'ho van fer exactament?
1: En el poli de Sant Lluís.
0: De Sant Lluís, que allà és gran.
1: Allà és gran, van anar a visitar unes quantes coses.
0: Sí.
1: Es molí, es pou, després en el teatre vam fer una relació de Sant Lluís, així com vam fundar el teatre.
0: Un poquet d'explicació.
1: A lo darrer vam fer una Merlén, que és la directora del grup del castell, del coro de Sant Lluís, va cantar unes quantes cançons, va ser molt guapo.
0: Preciós.
1: I després, quan va acabar, van anar en el poli.
0: Poli, pues, sí.
1: Va venir la presidenta de Palma, no sé què li diuen de nom.
0: Sí, na Proent.
1: Sí, i després totes les d'aquí de Menorca.
0: De Menorca, totes
1: alcaldes, els consells, tothom. Ja t'he dit que eren 800 i pico de persones.
0: Molt, molt, molt.
1: Va estar molt bé,
0: perquè per tanta gent i que quedi, eh?
1: És molt, molt mal de fer, però de sort.
0: Claro, perquè
1: ara veurem com...
0: Perquè que se fa cada any un puesto diferent,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, cada any un puesto diferent.
0: Has de tenir puesto, també.
1: Ja, també.
0: Perquè
1: és això.
0: Ara, persones...
1: Ara veurem. Vull dir que cada any ho hem fet i ha anat bé.
0: Ha anat molt bé, sí.
1: Clar, pensen que són 800 persones, és molt... És molt mal de fer, eh?
0: És molt mal de fer trobar que puesto...
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I després trobar qualcú, una empresa o que fa ses paelles
1: és que li toca, per exemple, a Sant Lluís haver de cercar el catering,
0: per duro, després, per venir, per col·locar
1: tot, després es visitar
0: una taules, cadires per tanta gent.
1: I després no és el dinar tot sol, no, és que després fan una roda de visites.
0: Claro,
1: vull dir,
0: claro, ja ve.
1: 40, 50, van anar al joc de Cebolla, també molt van
0: sí.
1: Al teatre, t'havies dit, en el Molí, també per aquí hi havia per anar a Voreu.
0: Per anar a Voreró.
1: I tots, és que vull dir, bueno, van fer una volteta. Però,
0: molt bé, que els punts més interessants de Sant Lluís i que més, bueno,
1: després,
0: destacats.
1: Sí, després van tenir la zona de la Creu Roja, que sempre tenim
0: s'ajuda per
1: si sí, passar res, qualsevol
0: sí, cosa,
1: tenen tot.
0: Molt bé.
1: Donar les gràcies a tothom, vull dir tots, perquè no podem dir ni uns ni els altres, perquè tothom va col·laborar, va fer el seu.
0: Se va portar molt bé.
1: Nosaltres vam fer el nostre, pel club nostre.
0: Claro, claro.
1: I cadú va fer els seus.
0: Molt bé. Vosaltres que éreu molts d'aquí?
1: Nosaltres érem 70. L'altre que eren 100 i pico. L'altre que eren una vintena. Bueno, cadú, vull dir...
0: Bueno, bé, claro.
1: Cadú, saps què vull dir? Però molt bé, molt bé.
0: Pues molt bé, estic molt contenta i quan vulguis ja, tornes a venir. Has dit que agafaves un poquet de vacacions,
1: sí,
0: eh?
1: Pues vaig,
0: molt bé.
1: Me'n vaig a un crucero.
0: Molt? Oh!
1: Sí, perquè me fa molta il·lusió i la meva filla i ma màquina em dit sí, anem.
0: Pues
1: I,
0: molt
1: i
0: bé.
1: I me'n vaig i suposo que anarà bé tot.
0: I jo ho ben trob, aixalar molt.
1: Aixalar molt, ja ho veurem.
0: I passeu molt bé, Maribel, i mos tornem a sentir quan vulguis.
1: Vale,
0: eh?
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Moltes gràcies. Vale.
0: Adéu.
1: Bon dia.
0: Adéu.

Bueno, i ara, antes d'obrir telèfon, recordarem que el Centre de Cultura ja han començat les classes. Ioga, és dimarts i és divendres, de les 9 a les 20. També fan classes Cultiva el Bienestar, dimarts i dijous de 9 a 10 i dimecres de les 18 a les 19. Educació per a la Salut de la Espalda, dimecres de les 19 a les 20. És l'escola de Paco Vallejo, classes d'escaig, els dimarts de les 19 a les 20. I després hi ha la novetat de Zumba, dimarts de les 17:30, iniciació, i va començar dia 15 de setembre, però bueno, pots apuntar igual, no?

0: Bom dia. Ui, que
1: Olá, bom dia.
2: Bom dia, tia.
0: Bom. Não sei que é estado, Jora.
1: Que é estado?
0: Bom. Olá, estou te ajudando. Como vai, tia?
1: Bom dia. Está bem?
0: Está
1: bem. Outros?
0: Também, bom. Não passante.
1: Bueno, sí, anem passant, però va bé.
0: Sí, passam i empenyem i, bueno, sí. I ja està.
1: I tant que sí, això és el que mos toca i res més.
0: I
1: sí.
0: Ara tenim aquest estiu, a mi el veranillo de Sant Miguel, que mos fa bé el que toca.
1: Sí, sí, sí. Torna a fer un poquet de calor perquè torna a ser humit i... Anar a tenir humitat.
0: Molt, molt, bueno, ara veurem que dura, perquè després diuen que hi ha el del membrillo, o sigui que no sé fins quan durarà.
1: Mare meva, llavors hi haurà ses pomes i ses peres.
0: Ai, Déu meu.
1: Ai, és un ball.
0: Ja veurem.
1: Sí.
0: No vol venir l'hivern, no vol ploure, plou per
1: no.
0: Tot, mira, i menys nosaltres.
1: Sí. A Barcelona. A puestos plou massa i aquí no plou res. Sí. A Barcelona, sí.
0: A Barcelona heu plogut molt i per València i per aquests puestos.
1: Sí, sí,
0: mira,
1: sí.
0: Ja veurem.
1: Però quan,
0: millor,
1: quan... no podem triar.
0: No, el millor quan plogui farà de desastres, ja veurem.
1: Sí,
0: ja el desastres no en té que fer.
1: No, eh? No, que plogui, sí, però de destre no.
0: Tranquil.
1: Sí, d'estar tranquils. Tot molt bé, nini.
0: Gràcies, tia, mira.
1: El programa i el que he llegit també està molt guapo.
0: I bueno. Mel, avui.
1: Sí, jo també, que em fan de coses, eh?
0: Ui, bueno, sí, un pot aprofitar, si vol, fer cosetes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, des de l'ego.
0: Això és el que toca. Però bueno,
1: se
0: queixa, bueno, se queixa, això passa de vegades, que, ai, no fan res, i de vegades quan fas tampoc no col·labora.
1: Sí.
0: Bueno, sempre sí. Sabem que els castells sí, són molt especials.
1: Sí. Mai plou a gust de tothom, és ben bé. Sí, però bueno, fan prou bé
0: els
1: pobles,
0: hasta
1: luego.
0: Eh?
1: Sí, és que no hi vas perquè no vol, no?
0: No, perquè no vol. Jo crec que m'ho trobem com a molt bé dins que nostre és del castell, no sé com és.
1: Sí, però vull dir que si un hi vol anar no és perquè no t'atenguin, és perquè no hi vas.
0: Perquè no hi
1: vas, clar.
0: Perquè mira,
1: no és bé.
0: Vull dir que
1: no,
0: hi ha per molt de gust, que
1: clar,
0: li agrada jugar les cartes,
1: que
0: li agrada cosir, que li agrada fer labors d'aquest de l'altre, de so que pots fer

0: Com fer?
1: Bosses d'aquesta i també es veureu fer.
0: I allò de feina, perquè bueno, aquí
1: sí, compra,
0: ho compres ja compres el fil aquest o el cordó fet, però van mostrar una que anaven a cercar aquesta herba, que no sé què és, o aquestes canyes,
1: sí.
0: Que després la sequen i després...
1: Sí, com un espart.
0: Un espart, sí. I després ho separen. Ui, quina feinada!
1: Sí, ho sequen, ho separen, n'hi ha qui és bo i n'hi ha qui no.
0: Que no, això...
1: Du molt...
0: Du molta feina. Una... Això no sé si era, això ja no n'anirien jo tanta cosa.
1: No. Trobant-se brossa cara, llavors, però és que du molta feina.
0: Imagina't, sí. Que sí, que en du... I després allò, ses mans... Allò et sec, no te pensis que allò...
1: Sí, per dur
0: minyaró,
1: sí. I hi ha coses que també tant, quan tu toques
0: allò,
1: una herba, allò,
0: vull dir
1: que allò és tan prim que hem d'anar molt alerta.
0: D'alerta, sí. Que és un art, perquè, bueno...
1: És un art, sí, que ho és.
0: Que no ho ve, fer-ho així.
1: Sí, sí, que ho és.
0: Ja, claro, se va perdeguent, també... aquestes
1: sí.
0: Coses, perquè és que no pots pagar
1: sí.
0: lo que ses hores...
1: No, i tant que no, no.
0: Pagar, mira,
1: molt, sí.
0: Però claro, segons, vull dir que encara que deim, ai, mira, això ho val això, però és que si mira't les hores...
1: I de això, el que jo te vull dir,
0: ja,
1: hi ha bosses d'aquestes que fan, que són virgueries,
0: bueno.
1: I clar, i barat no ho pot ser mai
0: no
1: del món.
0: No pot ser mai del món,
1: no.
0: Claro que no.
1: La feinada que et dic tu, no és igual que anar a comprar un ram de llana...
0: No.
1: I fer un jersey. Això s'ha d'anar a cercar serba, a sacar-ho.
0: Imagina't.
1: I d'un feinar.
0: I això, ara, jo ara penso que antes hi havia com unes... Les que anaven a pescar, duien... En duien com una així que se la penjaven, que se'n recorda, no? Que duien.
1: Sí.
0: I anava tapada.
1: Sí.
0: Sí. Que no es veia, això devia
1: no
0: ser...
1: No sé que sedent.
0: No sé que sedent, això, és que ho he dit.
1: Sí.
0: I jo deia, això, fixa, que potser, no sé ara ja si se fa o no se fa, això, perquè...
1: Sí, potser ja no, però...
0: Ho he vist i jo vaig dir, fixa, devia ser una cosa que devia ser ben resistenta, perquè se banyava, perquè si posaves allà, si allà posaves el peix, no ho sé.
1: Clar, s'aigua de la mà
0: de
1: també
0: la mà,
1: ho fa mal bé. Sí, no és igual que s'aigua dolça.
0: No, exacte.
1: Vull dir que... No, hi ha feina i és molt guapo. Els que ho segueixen, per jo, tenen un valor immens.
0: Exacte.
1: Que sí, perquè és una cosa molt guapa.
0: Són coses que el que dèiem, que és igual que les espardenyes i aquestes coses que se fan a mà.
1: Sí.
0: Però...
1: Té molt de mèrit, molt. La veritat. Les barreres, que també tot se perden, aquestes barreres de pel camp o de... No,
0: exacte.
1: Que tenien una barrera que no té feta de pi d'aquest,
0: exacte,
1: o de l'astre.
0: Claro, tenen que anar a cercar.
1: I
0: que allò no es cotalli, allò van cercant que se puguin encaixar, vull dir, tenen que cercar aquella, no sé, aquell troncs posta.
1: Clar, i l'han de serrar, i l'han de llimar, d'una molta feina,
0: aquest,
1: vull dir que són,
0: bueno,
1: són coses que fa pena que es perdin, però clar.
0: Ara no ho sé, però
1: també.
0: Hi va haver una temporada que se van dedicar a Nivia, que robaven aquestes...
1: Idò, clar...
0: Aquestes barreres, eh?
1: Sí. La tele ho van mostrar, també.
0: Una temporada, jo no sé, claro, si la pots marcar o qualque cosa, però així tot...
1: Sí, llavors veig cercar-ho d'on tens.
0: Veig cercar-ho d'on això. Perquè potser ho tenen d'adorno disco seva, perquè jo no ho sé, però va, i des, també.
1: Jo en tinc dues de barreretes petites, d'aquestes fetes d'oastre... fetes del meu germà. Ja t'hem penjades, la nostra.
0: Sí.
1: Hi ha un parell de cosetes fetes d'ell i el meu germà tot això li agradava molt. Els tabalets, forrat a balets, les garrafes de vi també ets forrava.
0: Ja, compte tu. I tant, això? Sí.
1: Jo tinc dues senars grosses, que hi ha una garrafa grossa d'aquelles de vidre grossa.
0: Sí.
1: I les senars estan fetes d'ell, també.
0: Recordo, guapo, mira.
1: Sí, li agradava molt tot això.

0: Estas coisas, bueno, sorte, só te de agradar, pega.
1: Sim, claro. Te de agradar e deu uma outra feina.
0: Prende gosto e bueno.
1: Sim, te de agradar muito, espero.
0: Muito bem, tia.
1: E dó, mana, vieram um beijo na Tonha.
0: Um beijo bem forte, Tonha.
1: Um saludo para tu tanto que escuta, tu tanto que estiga e beijo para tu.
0: Sim.
1: A minha Gertrú, que também sempre nos domena. I, bueno, i a tothom, que es diu que avui era Sant Miquel.
0: Avui, dia 29, no, que no ho ets, sí.
1: Allà,
0: Sant Miquel, sí.
1: He mirat el calendari, com que no ho posa.
0: No si jo entenc un que ho posa, un altre que no. I aquest, dic, bueno, Sant Miquel, després ho he mirat, diu, sí, dic, sí, Sant Miquel.
1: Felicitada per me ben a Tonya en Miguel.
0: Miguel, Martorell.
1: En Miguel de la joieria, que no sé si m'ho deu escoltar.
0: No ho sé, fa molta estona que no el veig, en Miguel, jo.
1: Aquest. I l'Antonio ho va trobar l'altre dia.
0: I la veus?
1: Està molt contenta.
0: Sí, i ell també s'alegra quan te veu, la veritat.
1: Sí, molt, la veritat.
0: Que deu ser molt.
1: I tots els Miguels.
0: I tots els Miguels, el regidor que tenim aquí també és Miquel. O sigui,
1: ai, és bé, també.
0: El felicitarem ara.
1: Encara així,
0: Miquel, tampoc no... Som-ho de la Raquel, Miguel, el cosí, també.
1: Ah, també ho ets. Si quan començam a cercar...
0: Si comences a cercar, en trobaríem.
1: Sí, en trobaríem molts, eh? Idò, que tothom quedi felicitat de part nostra, també.
0: Molt bé, tia.
1: I un beso per vosaltres, també.
0: Igual, tia, que passi un bon dia.
1: Igualment per vosaltres.
0: Una bona setmana, també, si pot ser.
1: Sí, sobretot. Sí. Un beso, guapa.
0: Un beso, tia. Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Bon dia.
2: Bon dia. Per vosaltres, encara,
0: Bon dia, guapa meva. Com estàs? Per nosaltres, diu. Mira, no me diguis per nosaltres, eh?
2: Estic.
0: Que jo ja tinc ganes de tenir un frec que peli.
2: Compte tu, jo encara dormo amb el vell llençol i que no tenia d'estiu.
0: I jo, què te penses? Nosaltres encara.
2: I me destac, vull dir, estona, i tinc el ventilador i penso, encara l'emprar qualque dia una estoneta allò, saps? I morir molt, perquè...
0: Encara el posam l'aire nosaltres,
2: Perquè... Vull dir... I el dia embolicat per guardar-lo, perquè no volguera, no. Després, més em va aturar de venir el radiador. Però, penso, no, crec que no, encara no ho trauré per si a casa.
0: Encara? Bé, tenim el veranito aquest
2: de Sant Miguel. Bé, jo vull felicitar tots els Miguels que me coneguin, i els que no me coneixen, doncs també te felicito.
0: També, si m'ho
2: dic. No, millor dit, és que jo no conec.
0: Com us estiguin escoltant, perquè clar...
2: Sí, jo sempre ho dic, que és qui no escolta, és obert. I jo t'ho telefonava més de jorn, qui no me l'has agafat, saps? Era perquè no me sortia.
0: No?
2: No.
0: I què passa?
2: El diari, has llegit un tros del diari,
0: sí.
2: Jo no la sentia per mi, és igual, Però... Jo dic, aquí hi ha cosa que no va. Dic, com que la rodeta és alt, de punt allà on te'l tenc obrir, tancar només, perquè jo només l'entenc i el pago.
0: I el pagues, sí.
2: I dic, a veure, que no, que per casualitat no ho hagués ferit a mi. Dic, saps què faré? Telefonaré. I si sent la música o la sent... O ella no m'ha contestat, però m'era igual...
0: Dic, volia saber si anava així.
2: Dic, aquesta música, ella hi és.
0: Sí,
2: anant més a poc, m'he dit, escolti, Ràdio Menorca.
0: Sí.
2: I aquesta va a la ràdio, quan és Ràdio Menorca que li diuen o no sé què.
0: Bueno, com que n'hi ha unes quantes, vés a saber.
2: Jo, és que n'hi ha, i estan quasi totes una de uns altres.
0: Altra, sí. El que nosaltres, segons quines bandes, claro, aquest estiu, jo no sé ara si es passa o no, tornava a posar-se damunt nosaltres una italiana.
2: Ai, això és el seu.
0: Sí, ah, va tornar a fer-ho.
2: Era el seu, però jo m'ha sortit un que sembla, bé, era un estranger, però sí, italià no ho era.
0: Vale.
2: I jo he pensat, aquí no ho és, no hi ha la música d'aquesta que posaves bé, bueno,
0: sí,
2: tot el dia, jo, diguem, i he pensat, dic, no faré el telèfon aquí.
0: I sabré,
2: i així, clar, no sé ningú, no puc telefonar a ningú, només
0: clar,
2: que
0: clar, que,
2: bueno, bé, que jo, això de, que han dit de, dels castells,
0: sí,
2: pues resulta que jo, farà 5 anys per Nadal que som aquí, fa
0: tant.
2: Oh,
0: 5 anys.
2: 5 anys, i en Jaume, després ja farà 3. Que jo volia anar al castell, anava a ballar, era soci.
0: Sí.
2: En la gimnàsia hi vaig anar molta estona, fins que em van dir que no, que ja no tenia, però 65 anys tenia, quasi, quan m'ho vaig acabar. I ho era d'ells, sí. I després era una joveneta, Mari Carme, no sé què era aquest nom, a jugar-lo. I volia anar a cosir, però ni puc cosir, ni puc jugar a les cartes, ni puc jugar a dòmino, el que m'agrada, i per anar allà, perquè ara mateix, fins ara, havia fet preparar qualque doblec o qualque cosa, saps?
0: Pots ballar.
2: Perquè m'ho cosi una màquina.
0: I pots cantar, també, que hi ha un cor.
2: Bueno, cantar ja me'n vaig, ja tinc que cantar més.
0: Bueno.
2: Més de segona per avall.
0: Bueno, mira, debajo.
2: No cant quasi mai. I això, mira, a Sant Lluís no hi vaig anar.
0: No hi vas anar?
2: No.
0: I tan a prop que ho tenies?
2: Però vaig tenir un boixón.
0: Ai.
2: Una setmana vaig tenir un parell de coses que em van caure per avall, com jo dic.
0: Sí.
2: I jo, per anar a plorar allà, no tinc per què.
0: No.
2: Perquè jo pres me pega en plorar, diguem.
0: Bueno, perquè quan...
2: Perquè...
0: Em feien anys.
2: De la depressió, però veus, claro, que quan tinc un disgust, que hi ha una cosa, i no ho puc fer. És que no ho puc fer de menys quan ratllen.
0: No, si ja ho sé. Si un no ho fa posta. Quan li passa una cosa d'aquestes, no ho fa posta. Quan tens...
2: Jo quan venia a l'estiu, jo solia dir la primavera, perquè ja pensava en l'estiu. Però ara, ja fa unes quantes vegades que tant és l'estiu, que la primavera, vull dir, com l'estiu, com ara.
0: Claro, perquè ara tindria que ser ja la tardor, i mira això que tenim.
2: Però com que se torna bé calenta...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no sé, si no quedarem...
2: No, me comença...
0: Escaliu, quedarem... Però
2: calent i en coses molt també, tot això, amb coses molt calentes, i penso...
0: Pot sí.
2: I també no et puc fer, segons què.
0: Ja.
2: Perquè quan em faré d'infant, qualque cosa d'aquestes, me salti que vens a dinar.
0: Claro.
2: Per a vegades m'és impossible, bueno, no me ve bé, o a vegades dic que no, dependés, i moltes vegades dic que sí.
0: Claro, claro, perquè ara vindrà temps de fer cosa de cuera, menjar així cosa més.
2: Però si jo fa millor que no ho entengui. Perquè deu fer 2 setmanes o 3, estava animada, dic, mira...
0: Avui faré cosa.
2: Tenia verdura, tenia una orzínia, tenia, bueno, tot està per fer un sofrit, diguem.
0: Sí.
2: Llavors, bastanta verdura, i vaig pensar, més, és què? Avui et faré això, i després ho faré, bueno, o acompanyat amb un bistec, i,
0: sí,
2: o si volien quedar, i això després ja se n'encruïdarà ella. Pues, el primer que vaig fer, el vaig retirar tot. Quan ella va venir, diu, jo ja ho sabia, que ho cremaria.
0: Ho veus? Clar.
2: Va, en vez d'estar marró o un poquet, potser vaig posar a foc, amb poc foc, perquè es fos res, ni pensaria. Ui,
0: No, no mira.
2: Pues, ah, no? Ella després ho va acabar de fer ella i bueno, van dinar i igual. Jo vaig tornar per darrere amb una altra... preparada aquesta, però en cru tot. Clar. I ara si ho vols fer tu, ai, un xulisset era això que havia duit però de per allà.
0: Sí.
2: I en Freddy també li agradava molt, nano, un parell de salsitxes,
0: sí.
2: Claro. I la salsitxa també li agraden, diguem,
0: ja.
2: Pues vaig pensar, res.
0: Perquè ara no sembrau res, o sigui, en Freddy que sembra?
2: Ah. Jo rec, perquè hi havia rosers, però els arbres estan quasi tots morts, perquè els arbres ja és darrere que nostre, diguem, però dins puc entrar, però hi ha puestos que no me fa cap gràcia entrar.
0: Si
2: em vull posar de mal humor, tinc que anar a puestos aquests, o trobes les eines que ell té.
0: Ja, i per pagar ho tenia tant.
2: En canvi, veus ahir cercant una feina per una usina i dic, anarem dins el quarto d'ell, aquell, dic, però tu has d'entrar,
0: I tu mires, sí.
2: I tu mires, i jo hi vaig entrar, i va darrere ell, així, i no la va trobar, i dic, ara ja està.
0: Ja.
2: I en canvi, veus dins el calaix, un calaix que tinc d'una taula, me té tot, dos tornilladors, totes les coses, les pinces, totes les coses que jo emprava, ho té. M'ho va deixar allà dins perquè s'hagués per jo.
0: Ja. Bueno.
2: I ara serà el de l'e.
0: Bueno.
2: Jo tinc una amiga que li van robar una barrera.
0: Ah, veus?
2: I ara, quan va haver-hi davant, en tenia les dues grosses.
0: Sí.
2: I quan li van haver robat aquella, que era més darrere, però hi era dins que seu, això, agafar i va posar... La va posar d'aquestes de llenya, que, bueno, són duen ferro, no sé què, però forrades de llenya marró, n'hi ha per tot.
0: Sí.
2: O aquestes, o les blanques, aquesta és corredera, la va posar corredera i
0: ja està, claro.
2: T'he tancat.
0: Ja.
2: Veus, hi ha un pitó d'aquest, perquè vagi, diu, bueno, si ja m'han agafat aquelles, diu, i...
0: Sí, però claro, ja deixes de tenir lo típic i vas a l'altre perquè fixa't tu.
2: Jo si vaig a
0: Déu meu.
2: Si vaig a que seu i no lo trob, li poso tres o quatre còduls damunt.
0: Perquè sepi.
2: Es feu de la barrera, saps?
0: Sí.
2: I li poso, i ella diu, ja, i ve cap aquí, perquè no li puc telefonar.
0: Claro.
2: La tinc a prop, però no li puc telefonar,
0: claro.
2: Perquè no.
0: Diu,
2: no veig el nombre.
0: I ella, quan veu els còduls, diu, ha vingut?
2: I ella diu, no, crec que he vingut.
0: Idò.
2: M'ha de veure dues o tres vegades en la setmana.
0: Claro.
2: Però a vegades, quan penso, el millor... Mira, avui aniré això, pues no hi és, millor.
0: Claro, però bueno, veus, ja li deixes el senyal de qui és
2: ara. No, ella quan deixa els còdols, el primer dia diu, jo dic, que vas trobar còdols? Diu, sí. Diu, vaig pensar, aquí s'ha entretingut a posar
0: els còdols.
2: Tens la paret de còdols, m'ha assustat, i n'hi ha de suelts els petits d'aquests. Un saludo per tothom que ens escolta, que si és qui no ens escolta, peca superts,
0: Sí.
2: I per tots els que teu, i sobretot, a veure si quan veuré el teu fill.
0: Ai, quin? És petit?
2: Clar, no, petit ara ja és com que siguis net. En Raül,
0: oh. Sí, ja, en Raül ja.
2: Que està enganxat ja?
0: No, té amigues i farà res. No,
2: molt bé.
0: No.
2: Molt bé.
0: Ells sempre han estat tranquil·lets, no han estat molt joves. Després ja quan s'han armat ja ha estat... Para siempre, com aquell que diu. Bueno. Un beso, Lucre, guapa meva. Vinga, cuida't i no ploris. Riu.
2: Que pot fer, ho tens.
0: Ja ho sé, ja. Que no fas el que vols, el que pots. Un beso. La darrera, perquè a mi quina hora és, bon dia.
2: La darrera, perquè si no puc darrere, dic un metge.
0: No.
2: No paraula.
0: No, hola.
2: Quan te posàvem aquestes dues, ja feia llestes.
0: Sí.
2: Ja pensava que ja no obriries.
0: No, ja, ara ja.
2: De dir dues paraules i ja està.
0: Molt bé, com estàs, guapa?
2: Com si t'has dit que, bueno, ja tens a veure. Ja me va dir el metge que no m'assemblarà i no puc curar. Avui he anat a Sant Lluís, he escoltat un poc, sentit de sona que ratllava, de sona de sonetget i tot això.
0: Sí.
2: Jo també m'agrada, de creu, tot això em faig.
0: Ja.
2: Jo fico el setís de ganxet.
0: Pensa tu, ben calentets.
2: Ara, un dia tens de fer aquesta foto, no? Ens ho tinc cosit, cada, no? Ens ho tinc cosit, però ens ho vaig fer l'any passat.
0: Molt bé.
2: Amb els ulls tancats. M'agrada molt jo fer coses d'aquestes. Però ara ja no tinc ganes de fer res,
0: Ah, no.
2: Ara ja no tinc ganes de fer res.
0: Bueno.
2: Bueno, he saludat tots els Miquels.
0: Sí.
2: I m'han donat una mala notícia avui.
0: Sí. Jo...
2: Ho saps, no?
0: Sí, ho sé.
2: Jo a la farmàcia m'ho han dit, dic, bo. Bé, ja hi havia un mes que era l'hospital, no?
0: Sí, fes tona i bueno...
2: I avui m'han dit que els dos fills també ho tenen.
0: Sí, jo
2: vaig... Jo un sí que ho sabia, és a dir, però els altres ho sabia.
0: Era
2: americà.
0: En fi...
2: No podem fer res.
0: No.
2: Jo també tinc una germana que està així, com... La meva germana també la tinc així, sí. I sota d'ella li posa el quimio, però ella es canta de cor.
0: Bueno.
2: Pitjor. Però bueno, anem passant, què podem fer?
0: Sí.
2: Quan vos toca el dia, vos toca i prou.
0: És així.
2: És així el món, no? És així, no?
0: És així.
2: Vale.
0: Bueno.
2: Gràcies, Dini, no te voles més.
0: Un beso. Adéu. Adéu, bon adéu, dia. Adéu. Ja aturam el telèfon

Sí, mos ha deixat una senyora que jo crec que és molt estimada aquí en el poble del Castell. Jo tenia molt de carinyo, molt. Jo, la meva família. Ella era una de les sirenites, una Tomasa, mos ha deixat. I hi ha persones que, pues bueno, viuen a un poble, estan a un poble i bueno, passen a lo millor més desapareguts, però n'hi ha que fan molt, molt poble. Participen en moltes coses. Sí que, Tomàs, et trobarem molt a faltar, molt, molt, molt, molt, molt, quan venguis disfraços, en qualsevol festa, en qualsevol event del poble. Una abraçada, es condola a tota la família. Demà se farà el funeral a la una, aquí en el Roser. No m'agradaria haver donat aquesta notícia, però és així. Avui avui tindrem, no hi ha res apuntat, sí que hi haurà a nostres bandes amb en Santi Seguí i després ja que es ve amb en Litxo. Demà de matí tenim a Solas con Andrea. Et desitjo que passin una molt, molt bona setmana, un cap de setmana també, i ens tornarem a trobar ja dins un altre mes.

teatre, que serà dia 6 ja d'octubre. Adéu.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: impressionante, que se'n nota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: above you till you whisper me once more, darling, I love you.
1: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.